0: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: En la Val d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos. Queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
2: Puede que seas de subir memes de gatos a Facebook, de hacerte selfies en Instagram, de enviar stickers por WhatsApp, de marcarte el último baile en TikTok o de compartir lo más viral en X. Sea cual sea tu red social favorita, ahí nos tienes. Los 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.